mag tíos meg iú de bát mún hagan iú te vít madrúis gá bát níos gói díchtú dágnú gónna nákú í táwan ské tíos a tíos gá tíos gá tíos gá tíos gá nákú gá nákú mún hagan iú tí bátum ké mag mér iú de bát mún ké mag sgú bátu anú a tí hím hagan iú Mary Jolly hagan iú tí aim út ké sa sgá wadá tí de miú búi díá ai út ké ai ai nít sgá ké tí gói an tím stí a tí dá kú gud gá tín hau ai ai Sarah Mark Stewart hagan iú tibetú a gá i hea so sgá at neus edi abatsit gan dí dí dí dí iút skud majoan gá bim bwyt agan uch gá skud majoan so edi dabat si dí gá mag gá wí iú tis gá a wí gá hagan oaf tikin iú skud majoan gá de East Main gá agar tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí t